0: Kathy Debreceni, violí, Rachel Beckett, flauta, Malcolm Prout, clavecí i els solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner ens oferien el concert de Brandenburg número 5 en re major, número de catàleg 1050 de Johann Sebastian Bach.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

Tot seguit donarem pas a una de les obres de cambra de Carl Maria von Weber, la sonata número 2 en la bemoll major opus 39, que centrem en un arranjament per flauta i piano en la versió de Philippe Bernold, flauta, i el pianista Laurent Cavasso,

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara les 5 cançons que formen el recull Rückert Lieder, 5 cançons sobre textos de Friedrich Rückert que Gustav Mahler va compondre l'any 1901. En sentim la versió d'Anne Sophie von Otter, mezzosoprano, al costat de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Nord d'Alemanya, sota la direcció de John Elliott Gardiner. És un enregistrament del gener del 1993.

Hem sentit les cinc cançons que formen el recull Rückert Lieder, que Gustav Mahler va compondre l'any 1901 sobre textos de Friedrich Rückert. Ens acompanyaven Anne-Sophie von Otter, mezzosoprano, i els membres de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Nord d'Alemanya sota la direcció de John Elliott Gardiner, un enregistrament de l'any 1993.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Continuarem la nostra selecció amb la quarta simfonia opus 120 de Robert Schumann en la versió de l'Orquestra Simfònica de Berlín dirigida per Wilhelm Furtwängler.

0: Acabem de sentir la quarta simfonia opus 120 de Robert Schumann, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Berlín, dirigida per Wilhelm Furtwängler.
1: Catalunya Música. Nocturn.
0: Per continuar, us convidem a sentir l'obra titulada The Last Sleep of the Virgin, de John Tavener, en la versió de Carlo Willems i Fiamminghi, dirigits per Rudolf Werden.

Acabem de sentir l'obra per corda i campanes de mà The Last Sleep of the Virgin, de John Tavener, en la versió de Carlo Willems, campanes de mà, i Fiamminghi, dirigits per Rudolf Werden.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la suite per a piano Goyescas d'Enric Granados en la versió del pianista Artur Pizarro.

0: S'acaba aquí la suite per a piano Goyescas d'Enric Granados. Sentíem el pianista Artur Pizarro.
1: Nocturn. A continuació, el violinista Daniel Hope i l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Paul Watkins, ens interpreten el concert per violí A la memòria d'un àngel d'Alban Berg.

Hem sentit el concert per violí a la memòria d'un àngel d'Alban Berg, interpretat per Daniel Hope, violí, i l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Paul Watkins.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música i ara continuem sentint la sinfonia número 103 en mi bemoll major, el redoble de timbal de Franz Joseph Haydn, en la versió dels London Classical Players que dirigeix Roger Norrington.

Fins aquí la sinfonia número 103 en mi bemoll major, el redoble de timbal de Franz Joseph Haydn. N'hem sentit la versió dels London Classical Players dirigits per Roger Norrington.

0: Catalunya Música.
1: El pianista Idil Biret ens interpreta la transcripció per piano de Franz Liszt de la tercera simfonia heroica, opus 55, de Ludwig van Beethoven.

Hem sentit la transcripció per piano de Franz Liszt, de la tercera sinfonia heroica opus 55 de Ludwig van Beethoven, en la versió del pianista Idil Biret.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

de Johann Strauss fill són els contes dels boscos vianesos, el seu vals opus 325, que sentirem tot seguit, interpretat en aquest enregistrament del 1972 per l'Orquestra Simfònica de Viena, dirigida per Billy Boskovsky.

0: Interpretat per l'Orquestra Simfònica de Viena amb Billy Boskovsky al capdavant, sentíem el vals opus 325 de Johann Strauss fill, el vals Contes dels boscos vienesos.
1: Obertura. La millor manera de començar el cap de setmana a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Us convidem a continuació a sentir un motet del compositor francès Jean Mouton, que va viure entre els anys 1459 i 1522. És el motet que porta per títol Factum est Silentium. Ens acompanya el conjunt de Brabant Ensemble sota la direcció de Stephen Rice.

0: Música composta a finals del segle XV és el motet Factum est Silentium del compositor Jean Mouton. Sentíem el conjunt de Brabant Ensemble sota la direcció de Stephen Rice.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Ara sentirem l'obertura de l'òpera L'holandès errant de Richard Wagner. En la versió de l'Orquestra Simfònica de Chicago, que dirigeix Georg Solti, sentim aquesta gravació del 1977.

0: Era l'obertura de l'òpera L'holandès errant de Richard Wagner i la sentíem interpretada per Georg Solti i l'Orquestra Simfònica de Chicago.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Música de Frederic Mompou per continuar la nostra programació. Sentim el cicle per a piano Paisatges, una obra composta entre els anys 1942 i 1960, que consta d'aquestes parts, la font i la campana, el llac i carros de Galícia. Ens acompanya el pianista Miquel Ferrer.

0: La font i la campana, el llac i carros de Galícia són les tres parts d'aquest cicle per a piano titulat Paisatges, de Frederic Mompou. Ens acompanyava el pianista Miquel Ferrer.
1: Obertura. La millor manera de començar el dissabte a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música sentirem ara el concert per a dos xalomó, dos fagots, corda i continu en do major, catalogat amb el número 52. La música és de Georg Philipp Telemann i l'interpreta la Camerata de Colònia i l'Stagione de Frankfurt, dirigits per Michael Schneider.

0: En la interpretació de la Camerata Köln i la Stagione de Frankfurt, dirigits per Michael Schneider, sentíem un dels concerts de Georg Philipp Telemann, el concert per a dos xalomó, dos fagots, corda i continu, en do major, catalogat amb el número 52.
1: Catalunya Música.
0: Us convidem a sentir tot seguit a Catalunya Música la sonata per a violí i continu en la menor, La Follia, que és la dotzena del recull Opus 5 d'Arcangelo Corelli. Manfredo Kremer, des del violí, la interpreta amb l'acompanyament del conjunt Hesperion 21.

0: Amb el sobrenom de La Folia es coneix la sonata que ara sentíem, la sonata número 12 del recull Opus 5 d'Arcangelo Corelli, que hem sentit en la interpretació del violinista Manfredo Kremer amb l'acompanyament del conjunt Hesperion 21 dirigit per Jordi Savall.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Continuarem amb el motet Inclina Domine Aurem Tuam, de Cristóbal de Morales, que ens interpreten els membres del conjunt Música Ficta que dirigeix Raúl Malla Vivarrena.

0: El conjunt Música Ficta, dirigit per Raúl Malla Vivarrena, ha interpretat el motet Inclina Domine Aurem Tuam, de Cristóbal de Morales.
1: Obertura. La millor manera de començar el cap de setmana a Catalunya Música.
2: Amb les paraules «Oh, mon maître» comença l'escena final de l'acte cinquè de l'òpera «Don Quixot» de Gilles Massenet, que sentirem continuant amb la programació de Catalunya Música. L'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Viena, amb Daniele Rustioni, acompanyen aquest fragment que interpreten el baix Erwin Stroth, el baríton Sorian Caliban i Rinat Shaham, mezzo-soprano, en els personatges de Don Quixot, Sancho i Dulcinea, respectivament.

0: Era l'escena final de l'acte cinquè de l'òpera Don Quixot de Jules Massenet i l'hem sentit en les veus del baix Erwin Schrott com a Don Quixot, Sorin Coliban com a Sancho i Rinat Shaham, mezzosoprano, com a Dulcinea, amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Viena dirigida per Daniele Rustioni.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Tot seguit us convidem a sentir música de cambra d'Amy Mercy Beach. Hem escollit el Trium Piano en la menor, opus 150, que ens interpreten Paul Barrett, violí, Charles Maitland, violoncel i el pianista James Lisney.

0: Hem sentit el Trium Piano en la menor, opus 150, d'Amy Mercy Beach. Els intèrprets eren Paul Barrett, violí, Charles Medlam, violoncel, i el pianista James Lisney.
1: Obertura. La millor manera de començar el dissabte a Catalunya Música.
2: Tot seguit a Catalunya Música sentirem el segon assaig per a orquestra, que és l'opus 17 del nord-americà Samuel Barber. L'Orquestra Nacional Escocesa l'interpreta sota les directrius de Mary Nelsop.

0: L'Orquestra Nacional Escocesa, dirigida per Merin Alsop, interpretava el segon assaig per a orquestra, que és l'Opus 17, del compositor nord-americà Samuel Barber.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Torna a Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
1: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
0: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
1: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
2: Catalunya Música.

0: On vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

La bellesa de París sembla d'alguna manera trista. La glòria que va ser Roma és d'un altre dia. He estat terriblement sol i oblidat a Manhattan. I me'n vaig a casa, a la meva ciutat, al costat de l'abadia. Una cançó escrita el 1953 amb música de George Corey, lletra de Douglas Cross. I la va popularitzar ell, Tony Bennett. Vaig deixar el meu cor a San Francisco. Comença el Gran Tour. Benvinguts.

Situem-nos. Tardor del 1953. Catherine Watson, professora d'art, es trasllada des de Califòrnia a donar classes a la prestigiosa Universitat de Wesley, a Massachusetts, una universitat privada d'art només per a dones. Bé, és la postguerra, i Watson espera que aquestes estudiants, les millors i més brillants del país, aprofitin l'oportunitat que li brinda el fet d'estudiar i emancipar-se. Tot i en tot, la mestra descobreix que la prestigiosa institució està anclada a la tradició i al conformisme, i el que fa ella, la professora, és convèncer a les seves alumnes a pensar per elles mateixes. Això farà que s'hagi d'enfrontar amb les professores i amb les alumnes més conservadores. És una pel·lícula nord-americana del 2003 dirigida per Mike Newell i protagonitzada per Julia Roberts en el paper de professora d'Història de l'Art. Es tracta de la pel·lícula El somriure de Mona Lisa, amb música de la compositora anglesa Rachel Portman, la primera dona que va aconseguir un Oscar per la pel·lícula Emma l'any 1996. Uns anys més tard li encarregaven la banda sonora d'aquesta pel·lícula.

Doncs estàvem sentint uns extractes de la banda sonora de la pel·lícula El somriure de Mona Lisa, una pel·lícula nord-americana de l'any 2003, i amb música de la compositora anglesa Rachel Portman.

0: Doncs era música del 17, música italiana de Domenico Gabrieli. Era una de les seves sonates per a violoncel, era la sonata en sol major. I que hem sentit a la versió d'Oshin Manukian, Bogan Juan i Nicolás Arredondo.
1: El Gran Tour, amb Victòria Palma.
0: Quan Wolfgang Amadeus Mozart va acceptar d'escriure aquest rèquiem, ja estava molt malalt. Li va dir a un amic: "Estic escrivint la meva pròpia música fúnebre".

és quan plou que ballo sol, vestit d'algues, or i escata. Hi ha un pany de mar al revolt i un tros de cel escarlata. Un ocell fa un giravolt i treu branques una mata. El casalot del pirata és un ample girassol. És quan plou que ballo sol, vestit d'algues, or i escata. És un fragment del poema És quan dormo que hi veig clar, que va escriure J.B. Foix l'any 1939. D'aquest poeta nascut aquí a Barcelona l'any 1893, poeta, periodista i assagista català, un dels més destacats de les avantguardes literàries del nostre país. Aquell 39, amb aquest poema, intenta expressar que els somnis li fan comprendre el món i, seguint amb la corrent surrealista, es deixa anar per la imaginació. És una reflexió sobre la identitat, la solitud i la necessitat d'imposar la raó pel damunt de la bogeria. Aquest poema, i una vintena més, està dedicat a la traductora Joana Gibanel. Bé, i com tots sabeu, l'any 1980, Joan Manel Serrat l'incluïa en el seu àlbum Tal com raja. Els arranjaments eren de Ricard Miralles.

I aquesta música ara ens aboca al Renaixement, quan la pràctica d'apropiar-se de la propietat creativa d'altres persones per un compositor d'aquella època era un signe d'estima. Agafar una melodia, fins i tot una peça sencera, d'un col·lega i fer-ne una nova configuració. Per exemple, el compositor anglès Ralph Vaughan Williams va fer honor a aquesta pràctica a l'agafar un tema del seu avantpassat anglès del segle XVI, Thomas Tallis, i el va reelaborar amb aquesta fantasia. Una fantasia d'una rica textura per a doble orquestra de corda i un quartet de corda solista. Això passava l'any 1906.

0: era l'Orquestra Simfònica de Londres que dirigia Adrian Boult. Interpretant aquesta fantasia sobre un tema de Thomas Tallis del compositor Ralph Vaughan Williams.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint al grantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.

I el següent destí ens ha costat ara la ciutat alemanya de Heidelberg. I hem anat amb el compositor rus Alexander Borodin. Mireu, tenia 23 anys quan el van enviar a treballar a un hospital militar. I els 5 anys següents es dedicaria a la seva passió, que era la química orgànica. I mentre feia estudis de postdoctorat a Heidelberg, va ser allà on va conèixer la seva futura dona, una pianista amateur que es deia Ekaterina Protopopova. Ella estava ingressada a Heidelberg per ser tractada per la tuberculosi, però sembla ser que va malaltir i es va traslladar a Pisa per rebre més tractament. I ell la va seguir. Al tornar a Rússia, van decidir casar-se. I aquí va ser, en aquest moment, quan el compositor escriuria aquell 1881 aquest conegudíssim i bellíssim quartet de corda número 2 en re major. Estem sentint l'Allegro Moderato.

0: Doncs era música d'Alexander Borodin. Era el bellíssim allegro moderato del seu quartet de corda número 2, en re major, en la versió del quartet Borodin.
1: El Gran Tour, amb Victòria Palma.
0: Vedrò con mio diletto l'alma dell'alma mia, il cuore del mio cuore. Canta Joyce Di Donato.

0: Doncs què voleu que us digui? No pot ser més excels aquest Vedro con mio dileto, aquesta escena setena de l'acte primer de l'òpera Il Giustino, d'Antonio Vivaldi, i que han sentit a la veu un telemezzo, Joyce Di Donato.
1: El Gran Tour, amb Victòria Palma.

I avui, com a souvenir, adéu, Rosa d'Abril. Adéu, Rosa d'Abril. Així és com comença aquesta sardana, el Partoplor, una de les obres més conegudes i més estimades del figuerenc Pep Ventura. La música la va escriure l'any 1872 i anys més tard el poeta Joan Maragall escriuria aquest poema que serviria a posar veu en aquesta sardana. I la lletra, doncs, què parla? Doncs principalment de l'enyorament, de l'amor i de la separació. I també, doncs, expressa l'enyor de la terra, dels éssers estimats i també la tristesa davant la separació. Ep, i la retrobada. De retrobar-nos demà diumenge, perquè això no s'acaba aquí. Demà serà l'últim programa d'aquest gran tour d'aquest estiu. Però això serà demà a les 9 del matí, puntuals a la nostra cita. Us ha fet companyia qui us parla, en Victòria Palma. Per cert, qui canta és Marina Rossell. I ara sí, ens retrobem demà, si voleu. Us ha fet companyia Victòria Palma. Adéu-siau.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per sentir un concert molt especial, un concert per celebrar 100 anys d'una llegenda viva de l'orgue. Així és com s'intenta resumir el que representa que Montserrat Torrent, l'organista catalana nascuda l'any 1926, continuï en actiu al moment de fer els seus 100 anys. És una intèrpret aclamada, una organista de referència que ha combinat des de sempre la seva faceta de concertista amb la de professora i s'ha convertit en mestra de diverses generacions de músics, tant des de la seva càtedra al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona com a les aules del Conservatori de Badalona o en altres centres del continent europeu. En total, Montserrat Torrent ha fet uns 1.700 concerts en els quals la creació musical ibèrica ja ha tingut un lloc de preferència. Ella és una dona que ha deixat una petja gran en tots els seus alumnes, els que es reuniran al concert organitzat al Palau de la Música Catalana just el dia després que Montserrat Torrent haurà fet els 100 anys. Serà per a ella, que també intervindrà en aquest concert, el primer que farà havent complert aquesta data rodona, que la fa segurament la intèrpret amb una carrera més llarga al món sencer. Doncs avui Montserrat Torrent és la protagonista absoluta d'aquest concert, un concert que sentirem des d'una gravació de Catalunya Música i que ens fa retrocedir uns quants anys, quan ella en tenia 83 l'octubre del 2009 i va participar al que aleshores era el 20è cicle de concerts de l'orgue de la Catedral de Barcelona. Per tant, sentirem aquest instrument des del qual, de moment, Montserrat Torrent n'interpreta el preludi i fuga en re menor opus 37, número 3, de Félix Mendelssohn.

Avui, Catalunya Música, dia de l'aniversari de Montserrat Torrent, 17 d'abril del 2026, quan fa 100 anys se suma als actes de celebració d'aquest aniversari tan especial. Un aniversari ple d'activitats concertístiques, d'activitats pedagògiques i acadèmiques tot aquest any 2026, perquè per celebrar aquests 100 anys s'han preparat concerts, exposicions o conferències temàtiques per a posar de relleu el que és la trajectòria d'aquesta dona dedicada a l'orgue, a l'instrument al qual ha dedicat ella tota la seva vida i segurament motor i que ha impulsat que Montserrat Torrent, amb una vivacitat, amb una vitalitat i amb una joventut interior meravelloses, continuï en actiu als seus 100 anys. Avui la sentim des d'aquesta gravació del 2009, encara hi ha interpretació el preludi i fuga en re menor opus 37, número 3, de Félix Mendelssohn. És com va començar el concert que va gravar Catalunya Música a l'orgue de la Catedral de Barcelona en el que era el 20è cicle de concerts. Un concert que després de Mendelssohn se'n va anar fins a Robert Schumann. Són els dos noms del romanticisme que trobem en aquest concert, en què després hi haurà música de Francesc Civil, del pare Antoni Massana, de Josep Soler, d'Antoni Martorell o de Narcís Casanoves. De moment, però, Schumann en mans de Montserrat Torrent i des de l'orgue de la Catedral de Barcelona interpreta els 6 estudis en forma de cànon, l'opus 56 del compositor alemany.

Avui a Catalunya Música hi estem sentint l'organista catalana Montserrat Torrent, nascuda el 17 d'abril de l'any 1926, és a dir, fa just 100 anys. Organista, concertista, mestra d'organistes i introductora d'una nova forma d'entendre la interpretació de la música antiga. Després hi tornarem a fer referència a aquest punt, a la principal aportació de Montserrat Torrent al control de l'articulació de cadascuna de les notes. Montserrat Torrent s'ha passat la vida ensenyant aquesta articulació, digitació i fraseig als seus alumnes. I avui la sentim fent un dels seus concerts, una activitat concertística incessant, la d'aquesta dona centenària que avui sentim, des de la gravació del 2009 feta per Catalunya Música a l'orgue de la Catedral de Barcelona. Montserrat Torrent ja ha interpretat els 6 estudis en forma de cànon, l'opus 56 de Robert Schumann. I després de Schumann i després d'haver sentit Mendelssohn, el deixem ara, el romàntic anticisme alemany, i ens n'anem fins a la música de Francesc Civil i Castellví, nascut a Molins de Rei el 1895, un compositor, organista, pianista i escriptor català també gairebé centenari que va morir a Girona l'any 1990. Doncs ara de Francesc Civil i des de l'orgue de la Catedral de Barcelona, Montserrat Torrent n'interpreta una nadala.

Música de Francesc Civil, una Nadala, música del compositor nascut a Molins de Rei el 1895 i que va morir a Girona l'any 1990. La versió era de Montserrat Torrent des de l'orgue de la Catedral de Barcelona. Avui Montserrat Torrent la sentim des d'aquesta gravació de Catalunya Música de l'any 2009, quan Montserrat Torrent, que avui fa 100 anys, en tenia 83. Montserrat Torrent, per tant, avui protagonista absoluta d'aquest concert a Catalunya Música, un dels concerts que Torrent ha fet al llarg de la seva carrera, més de 1.700 i uns 50 enregistraments, a més de l'immens llegat que deixa a les generacions futures, perquè pràcticament no hi ha cap organista ni professor d'orgue de l'Estat que no hagi rebut les ensenyances de Montserrat Torrent, qui ara interpretarà una pastoral del pare Antoni Massana. Antoni Massana i Bertran, nascut el 1890. Va estudiar piano a Barcelona amb Mas i Sarracant, amb Enric Granados, amb Frank Marshall, i va ampliar estudis amb Enric Morera o Felip Pedrell. Va ingressar a la Companyia de Jesús, va ser ordenat sacerdot l'any 1922. Entre les seues òperes hi destaca Canigó. Va ser destinat a Amèrica l'any 1951, se'n va anar al Brasil. L'any següent, Antoni Massana es va establir a Buenos Aires, que és on va escriure la seva simfonia. El pare Antoni Massana va morir a Raïmat l'any 1966. Doncs d'ell és aquesta pastoral que ara hi interpreta Montserrat Torrent des de l'orgue de la Catedral de Barcelona.

continua fent versions esplèndides en concerts en directe. Doncs, Montserrat Torrent, no només per haver arribat ja als 100 anys es converteix en una persona amb un dot extraordinari, sinó que el que també la fa extraordinària és la vitalitat amb què defensa aquesta bellesa activa, diguem-ho així. És una dona que a les 5 del matí s'aixeca i comença a tocar l'orgue sense motor, diu ella, per no molestar els veïns. Hi ha, però, aquells sorollets de fustes que fa l'orgue i ella assegura que està molt bé en aquell moment i que, tot i la seva sordesa de ja fa molts anys, sent la música que fa. La música que interpreta i que continua interpretant Montserrat Torrent ara als seus 100 anys. Demà mateix participarà al concert d'homenatge que se li farà al costat d'una vintena d'alumnes seus, dels gairebé 300 que ella ha tingut al llarg de la seva vida, doncs en aquell concert d'homenatge ella també hi participarà. I avui la sentim des d'aquest concert que és una mica anterior, és un concert de l'any 2009, on Montserrat Torrent, amb 83 anys, ara hi interpretarà el coral número 3 de Josep Soler.

Música de Josep Soler, nascut a Vilafranca del Penedès l'any 1935, el compositor que va morir l'any 2022, que l'any 60 se'n va anar a París per estudiar amb René Leipowitz, deixeble de Maurice Ravel i d'Anton Webern i amic d'Arnold Schönberg. Josep Soler també va ser deixeble de Cristòfor Taltabull. I avui hem sentit la seva música, aquest coral número 3 que ha interpretat des de l'orgue de la Catedral de Barcelona, Montserrat Torrent, des d'aquest enregistrament de Catalunya Música de l'any 2009, un dels concerts que forma part del cicle de l'orgue de la Catedral de Barcelona. Un concert que després de Soler se'n va anar fins a la música d'Antoni Martorell. Montserrat Torrent en aquest concert ens va descobrir repertori, n'hem sentit, de Francesc Civil, del pare Antoni Massana, Josep Soler i ara Antoni Martorell, que va ser un sacerdot franciscà, pedagog i músic mallorquí que va viure del 1913 al 2009. D'ell en sentim la tocata de la Farfalla, que és com s'havia d'acabar aquest concert de Montserrat Torrent. Els concerts d'orgue acostumen a ser concerts més o menys breus que no arriben a l'hora de durada, música que s'interpreta sovint tota seguida sense aplaudiments. Sentireu, però, que després d'aquesta tocata n'hi ha d'aplaudiments del públic de la catedral, per tant vol dir que s'havia arribat al final del concert, però després d'això, després dels aplaudiments, Montserrat Torrent, als seus 83 anys aleshores, en va interpretar una mica més de música. La cinquena sonata per a orgue de Narcís Casanoves, que és el compositor de Sabadell que va viure la segona part del segle XVIII, des del 1747 a l'any 1799. Per tant, Antoni Martorell i Narcís Casanoves en versió de Montserrat Torrent des de l'orgue de la Catedral de Barcelona.

0: Aquest és el final del concert de Montserrat Torrent que us hem ofert avui a Catalunya Música, un concert que es va fer a la Catedral de Barcelona dins del marc del 20è cicle de música a la Catedral, un concert de l'octubre del 2009 que va gravar l'emissora i que us hem ofert avui i que s'ha acabat amb música d'Antoni Martorell, el músic mallorquí que va viure del 1913 al 2009. N'hem sentit la tocata de la Farfalla, que és com s'havia d'acabar aquest concert. Després dels aplaudiments, però, Montserrat Torrent, i fora de programa, ha interpretat la sonata per a orgue número 5 de Narcís Casanoves, el compositor nascut a Sabadell l'any 1747 i que va viure fins que es va acabar el segle XVIII, l'any 1799. Final d'un concert que ha començat amb música del romanticisme de Félix Mendelssohn, amb sentit el preludi i fuga en re menor, opus 37, número 3, i després els 6 estudis en forma de cànon, l'opus 56 de Robert Schumann. A partir d'aquí hem sentit música de compositors catalans. Francesc Civil va viure fins l'any 1990, el pare Antoni Massana, que va morir l'any 1966, Josep Soler, que va morir el 2022, i finalment Antoni Martorell i Narcís Casanoves, que són els que posen el punt final a aquest enregistrament. Una gravació amb la qual Catalunya Música, avui, dia de l'aniversari de Montserrat Torrent, celebra els seus 100 anys. 100 anys en actiu d'aquesta gran intèrpret, de la qual, si en voleu saber més coses, les podeu llegir en el llibre publicat per Ficta i que ha escrit el company de Catalunya Música, Albert Torrents, qui podeu sentir cada dia a l'assaig general. Ell és l'autor del llibre Montserrat Torrent, la dama de l'orgue, un llibre que recorre la biografia d'aquesta intèrpret catalana extraordinària i on s'hi posa de manifest la seva enorme rellevància. La d'aquesta dona a qui ara sentirem des d'una gravació més recent, un enregistrament del 2021 del mes de desembre en què es feia com una primera inauguració del que és una il·lusió de sempre de Montserrat Torrent, la construcció de l'orgue de l'església de Sant Felip Neri. I des d'aquell moment emocionant per a Montserrat Torrent, li sentim explicar a ella mateixa d'on prové la necessitat de la construcció d'aquest orgue a Barcelona.
1: M'emociona ser de nou aquí a Sant Felip Neri. Aquí va ser també on fa més de 50 anys. Ja convertida en organista, vaig entreveure un somni. Poder gaudir d'un gran orgue d'estil barroc que permetés tant la interpretació d'aquest repertori amb un instrument digne com l'exercici de la docència a les noves generacions, que llavors començaven a interessar-se en la pràctica organística. Quantes vegades he explicat les peripècies viscudes i les iniciatives malauradament frustrades que n'havien fet impossible fins ara la realització. No diré pas que no marxar la vida. Mai m'hauria imaginat que un dia com avui ens reuniríem a l'oratori de Sant Felip Neri per fer realitat aquelles il·lusions i esforços.
0: Era la veu de Montserrat Torrent que ens explicava aquest projecte vital, pedagògic, fer música, tocar l'orgue i ensenyar i divulgar l'orgue. I tot això plasmat en un orgue físic. Des de fa molts anys, ens ho ha explicat Montserrat Torrent, havia pensat en la construcció d'aquest orgue a l'església de Sant Felip Neri a Barcelona. Un somni finalment fet realitat, un orgue que s'inaugurarà en aquest any dels 100 anys de Montserrat Torrent, una il·lusió immensa i un llegat important del qual se'n va fer ja una presentació, tot i que l'orgue no estés del tot acabat el desembre del 2021, en què ja es va fer l'acte ritual amb el qual s'acostumen a inaugurar els orgues. Són actes litúrgics on es dona veu a l'orgue. En aquest cas, el 2021, ho feia el cardenal de Barcelona, el cardenal Omella, dona veu a l'orgue, l'increpa, li fa preguntes i l'orgue respon sonant, oferint el seu so. I aquestes respostes musicals les va fer en aquell moment Juan de la Rubia, que va fer tot d'improvisacions a cadascuna d'aquestes preguntes en què es personifica l'orgue i se'l fa respondre. I després de tot això hi va haver música interpretada amb aquest nou orgue de l'església de Sant Felip Neri, construït per Albert Blancafort, un dels organers en actiu potents del nostre país. Doncs una d'aquestes obres va ser interpretada per Bernat Ballbé, que és l'organista rossellonès titular de l'orgue de Sant Felip Neri a Barcelona. El sentim, Ballbé, des d'aquesta gravació de Catalunya Música del 2021, interpretant una obra de Franz Joseph Haydn, un preàmbul en do major.

música interpretada a l'Orgue de Sant Felip Neri a Barcelona el dia de la inauguració de la primera fase d'aquest orgue. Es va fer el desembre del 2021, un acte al qual hi va assistir Catalunya Música, el van registrar i ara hi han pogut sentir Bernat Ballbé, l'organista rossellonès titular de l'Orgue de Sant Felip Neri, que ha interpretat el preàmbul en do major de Franz Joseph Haydn. Bernat Ballbé és un dels moltíssims deixebles de Montserrat Torrent. Ho dèiem abans, ella diu que són vora 300 alumnes els que ha tingut al llarg de la seva llarguíssima carrera. Doncs 21 d'aquests alumnes es reuniran al Palau de la Música Catalana per fer homenatge a la seva mestra que hi intervindrà en aquest concert. Serà el primer que farà amb 100 anys recent fets. I en aquest concert, entre altres, hi participarà Bernat Ballbé, al costat, per exemple, de Guy Vauvé, que és suís i titular de l'orgue de la Col·legiata de Neuchâtel, Òscar Candendo, organista basc, professor a l'ESMUC, Jonathan Carbó, igualadí, professor d'orgue al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, Josep Maria Escalona, organista de la Catedral de Barcelona i de la parròquia de Torroella de Montgrí, Mateo Imbruno, italià, establert a Amsterdam i titular de l'orgue de l'Udekerk, on 4 segles enrere hi havia treballat Jan Peterson Svelling. Hi haurà en aquest concert també, entre molts altres, David Malet, titular de l'orgue del Palau Güell de Barcelona, Juan de la Rubia, titular de l'orgue de la Sagrada Família, Jordi Vergés, titular de l'orgue de la Catedral de Tarragona, o Enrico Vicardi, professor al Conservatori de Parma. Són alguns d'aquests organistes formats per Montserrat Torrent que es trobaran al Palau de la Música per fer-li homenatge en el moment de fer els seus 100 anys, en el moment en què per celebrar aquesta efemèride se n'ha organitzat molts d'actes durant tot aquest any 2026. Un dels centrals és aquest concert i també la inauguració definitiva de l'orgue de Sant Felip Neri a Barcelona. Un orgue del qual, i com us dèiem, se'n va fer una primera inauguració de la primera fase l'any 2021. En aquell moment, Montserrat Torrent i va pujar a l'orgue i en primer lloc hi va interpretar aquest tiento de Francisco Correa de Araujo.

definitivament acabat en aquell moment i va interpretar Francisco Correa de Araujo, però també Johann Sebastian Bach, la partita amb què s'acabarà aquest concert d'avui, la partita número de catàleg 768 de Bach, que ara interpretem Montserrat Torrent als 95 anys el 2021 i des de l'orgue de Sant Felip Neri a Barcelona.

0: Era Montserrat Torrent interpretant música de Johann Sebastian Bach des de l'orgue de Sant Felip Neri de Barcelona el desembre del 2021, en el que va ser la inauguració de la primera fase d'aquest orgue, que s'inaugurarà definitivament aquest mes de maig del 2026, l'any del centenari de Montserrat Torrent, a qui ara hem sentit interpretant la partita número de catàleg 768 de Johann Sebastian Bach, que és el punt final a tot aquest concert d'avui, homenatge als 100 anys en el dia del seu aniversari a Montserrat Torrent. Aquesta dona que en un moment donat va veure com hi podia haver un orgue és a Sant Felip Neri, al centre de Barcelona, un lloc on es pogués fer música barroca a més d'altres repertoris i on ella pogués fer classes i els seus alumnes hi poguessin estudiar. Era un projecte importantíssim per a Montserrat Torrent que es concretarà aquest mes de maig amb la inauguració d'aquest orgue construït per Albert Blancafort. I avui l'hem sentit des del que va ser la inauguració de la primera fase l'any 2021 al costat d'un altre concert que ha estat testimoni de la rellevància de Montserrat Torrent. L'hem sentit des de l'orgue de la Catedral de Barcelona, una gravació del 2009, quan tenia 83 anys. L'hem sentit des d'aquest orgue, que és un dels més importants de Catalunya. Va ser construït al segle XVI i després de diverses reformes va ser restaurat l'any 1994 per l'organer Gabriel Blancafort. Avui l'hem sentit, Montserrat Torrent, aquesta dona centenària en actiu, aquesta organista de referència aclamada i intèrpret que sempre ha combinat la seva faceta de concertista amb la de professora. És un referent dins del món de l'orgue, és una llegenda viva, una intèrpret que ha enregistrat més de mig centenar de discos amb un repertori que abasta els estils més diversos, però sempre amb una dedicació especial a l'àmbit del barroc, de la música antiga i dels compositors ibèrics, sense s'oblida mai la música de compositors contemporanis. I, de fet, durant tots els actes d'homenatge que se celebren durant aquest 2026, hi haurà estrenes de compositors relacionats amb la feina de l'organista Montserrat Torrent, com, per exemple, Josep Maria Guix, un encàrrec del Festival Espurnes Barroques, o Carles Prat, que també farà una obra que s'estrenarà al Palau Güell. Un gran ressò, per tant, el d'aquests 100 anys d'aquesta organista, Montserrat Torrent, que amb els seus 100 anys fets té la intenció de continuar fent concerts. I així ho desitgem, i així és com s'acomiada de vosaltres qui us ha acompanyat fins ara, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert Música de Cambra de Robert Schumann, els Contes de Fades, el trio Opus 132, que ara hi interpreten Michael Collins, clarinet, Stephen Isserlis, violoncel, i Stephen Hawke, piano.

Eren els contes de fades, el trio Opus 132 de Robert Schumann en versió de Michael Collins clarinet, Stephen Isserlis violoncel i Stephen Hawke piano.

Catalunya Música. Escolta. Què sents? T'agrada? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.

0: Aquí comença Demà serà una cançó. Temps per l'escolta atenta, per sortir de la lògica dels minuts i els segons i endinsar-nos plegats a la dels compassos, les pauses i les pulsacions. Soc la Maria Montes, encantada de saludar-vos, i avui al control tècnic m'acompanyant Dani Jiménez. Tot està a punt, doncs, per apuntar la nostra fletxa a un moment prou delicat a principis del segle XX, els anys entorn de la Primera Guerra Mundial, perquè allà hi trobarem la gènesi i també l'estrena de l'obra central del programa d'avui, The Lark Ascending, El vol de la losa, de Ralph Vaughan Williams.
1: Demà serà una cançó, amb Maria Montes.
0: Aquesta història comença amb un home que, en escoltar un quartet de Beethoven, decideix aprendre a tocar el violí i dedicar tots els esforços i energia possibles a la música. Se'n sortirà prou bé, tot i que és realment massa tard per ell per construir una carrera professional com a intèrpret. Ja no és cap nen, ni tampoc cap noi, i és per això que haurà de conformar-se amb dues coses. D'una banda, tocar per gust, com a músic amateur, i de l'altra, tirar endavant projectes filantròpics centrats en la seva estimada música de cambra. El nom d'aquest entusiasta de la música era William Wilson Cobbett, i un d'aquells projectes va ser la creació d'un concurs de composició, i en concret, de composició de fantasies de cambra, una forma inspirada en les fantasies de la música del barroc anglès. I s'ha de dir que aquella va ser una idea afortunada. Pel concurs Cobbett hi van passar molts dels noms clau d'aquells primers anys del segle XX amb obres originals. Un d'aquells noms va ser el de Frank Bridge, que va guanyar el concurs amb un trio fantasia l'any 1907. Tant va agradar a Cobbett aquella aportació que per l'edició de 1910 va encarregar a Bridge que escrivís una altra fantasia, en aquest cas per quartet. I aquí ens aturarem, perquè tot i que no la sentirem sencera, que avui el nostre camí és llarg, trobo que és una gran porta d'entrada a l'obra central del programa d'avui. Perquè el dia de l'estrena d'aquest quartet, una jove violinista ocupava el primer faristol. Es deia Mary Hall, i sense ella, i potser sense aquesta interpretació de Bridge, potser mai no hauria existit el vol de la losa.

El que sentíem era el primer moviment del quartet Fantasia en fa sostingut menor de Frank Bridge, un allegro moderato. Una obra estrenada a Londres el 1910 en el marc del concurs Coppet de composició i que aquell dia va comptar amb una jove i carismàtica Marie Hall a la cadira del primer violí. Desconeixem si un altre compositor, Ralph Vaughan Williams, va ser present entre el públic aquell vespre, però no seria tan estrany que fos així. Ell mateix va participar en el concurs Coppet 2 anys més tard, el 1912, i va guanyar amb el seu propi quintet Fantasia. I l'empremta de Marie Hall, ja fos aquell dia o en alguna altra de les seves actuacions, va ser profunda. Tant que va escriure i dedicar-li The Lark Ascending, potser l'obra per violí més brillant que va compondre mai. Hi arribarem i intentarem anar al fons d'aquesta composició, però per ara una pinzellada d'aquell Vaughan Williams que en els anys anteriors a la Gran Guerra reimaginava i s'inspirava en els consorts de violes del barroc anglès.

La inspiració de la música del passat es feia evident al llarg dels compassos d'aquest últim moviment del Quintet Fantasia, de Ralph Vaughan Williams. Música viva i que realment us recomano que, si podeu i trobeu el moment, escolteu completa, perquè és talment una perla amagada del repertori. Aquí, qui la interpretava eren els membres del quartet Magini, reforçats a la viola per Garfield Jackson. Aquesta obra va veure la llum, com us deia fa uns instants, al 1912, en un moment en què Ralph Vaughan Williams començava a sonar com un dels noms més prometedors i ja reconeguts de la música britànica. El quintet li havia permès de guanyar el concurs Cobbett, però no només això, sinó que havia vist estrenades obres seves en alguns dels grans festivals del moment, com el de Leeds i el Three Choirs Festival de la Catedral de Gloucester. I és just en aquells anys que es gesta l'obra que dedicarem els pròxims minuts i que es convertirà en una de les seves composicions més cèlebres, The Lark Ascending, El vol de l'alosa, on el violí és el centre a l'entorn del qual oscil·la tota la resta de l'acompanyament. Abans us mencionava que hi havia una peça clau en aquesta història, i aquesta va ser la violinista Mary Hall. En aquell temps era impossible no conèixer-la. El seu cas era un d'aquells tan improbables com enlluernadors, en què una noia pobra aprèn a tocar el violí per sobreviure i no només ho aconsegueix, sinó que té un caràcter tan decidit que es presenta davant les persones indicades per demostrar la seva vàlua musical. És acceptada per un dels grans mestres de l'època a la zona de Bohèmia i a la tornada es converteix en una de les grans violinistes del moment, amb gires internacionals que la porten d'Alemanya, Austràlia, del Canadà a Sud-àfrica. I va ser ella, Mary Hall, a qui Vaughan Williams va buscar quan donava forma al seu vol de l'alosa. Va completar-la el 1914 en la seva forma original, per violí i piano, però l'arribada de la guerra va desviar el curs de la vida, també en l'àmbit musical, esclar. Tot es va aturar. No sabem del cert com va afectar la guerra la vida quotidiana de Mary Hall, que s'havia casat i tenia una filla petita. Sí que sabem que Vaughan Williams mateix va allistar-se a l'exèrcit i no va ser fins a l'any 1919, un cop va tornar a casa, que va reprendre la composició. I és curiós perquè, malgrat que en el cas d'altres creadors el conflicte es va fer evident en les seves obres, amb canvis d'estil importants, en el cas de Vaughan Williams no va ser una transformació tan externa com interna. Era el seu món interior el que s'havia tornat més complex. Doncs bé, Williams i Hall van retrobar-se, passada la tempesta, i primerament va veure la llum aquella versió per violí i piano de The Lark Ascending, que es va presentar en públic el desembre del 1920. I uns mesos després de treballar plegats, violinista i compositor, va arribar la seva versió definitiva i de què gaudirem ara mateix, El vol de l'alosa per violí i orquestra. Entrem, doncs, a les claus d'escolta i sentim aquells tres primers acords que es repeteixen i que cedeixen el pas ben ràpid al violí.

Ja en aquests primers instants connectem amb l'essència de l'obra, la contemplació, la losa que és capaç d'enlairar-se i deixar-se caure amb lleugeresa, encarnada pel so del violí. Entre revolts, la tessitura de la melodia serà cada cop més aguda i en el moment més delicat, l'orquestra desapareixerà.

I després d'un fragment lliure i cadenciós, l'orquestra retornarà amb un punt més d'activitat, fins i tot prenent alguns motius dels que ha presentat el violí.

Vaughan Williams va unir en aquesta obra la seva estimació pel violí i per la poesia anglesa. Es va inspirar en uns versos de George Meredith, no tant amb la idea de traduir-los en música, sinó com a imatge de partida, la de la losa que deixa caure una cadena platejada de so mentre gira i s'eleva. En un moment donat, el violí dialogarà amb altres instruments de l'orquestra, com és el cas de la trompa.

Un rastre fugisser i una experiència que perdura. Hem sentit The Lark Ascending, el vol de l'alosa, del compositor anglès Ralph Vaughan Williams. Qui la tornava a la vida era la violinista Nicola Benedetti, acompanyada de la Filarmònica de Londres, que dirigia Andrew Lytton. L'esperit de Vaughan Williams i la violinista Marie Hall es feien presents en aquesta obra, presentada en la seva forma definitiva, és a dir, amb violí i orquestra, el 14 de juny del 1921, quan la Gran Guerra ja era un record, tot i que encara no gaire llunyà. Vaughan Williams i Marie Hall van haver d'ajornar aquella estrena a causa del conflicte, i aquesta va ser una situació prou freqüent, la veritat. És per això que he decidit que al llarg dels minuts que encara ens queden puguem recuperar algunes d'aquestes obres que, d'una manera o altra, van veure alterats els seus plans amb motiu de la Gran Guerra. I la primera en què ens aturarem ens durà a terres franceses. És Le Tombeau de Couperin, de Maurice Ravel. De la mateixa manera que Ralph Vaughan Williams, Ravel també va viure la guerra en primera persona, en el seu cas, com a xofer de les forces militars del seu país durant uns mesos. Va començar a escriure aquesta obra com a homenatge a un dels grans mestres de la música francesa, François Couperin, en els primers anys de la guerra, i finalment va acabar esdevenint un homenatge a alguns dels amics que hi van morir. Ravel va escriure una primera versió de la peça per piano i l'any 1919 va traslladar-la al llenguatge de l'orquestra en un arranjament que es va estrenar finalment el 1920. Sentim-ne un dels moviments, el minuet, dedicat al seu amic Jean Dreyfus.

Pierre Boulez dirigia l'orquestra de Cleveland en aquesta interpretació del minuet de Le Tombeau de Couperin, de Maurice Ravel. Una obra estrenada el 1920 i que s'entrellaça amb la Primera Guerra Mundial des del moment de la seva creació. Continuem estirant aquest fil per aterrar ara el repertori d'Igor Stravinsky, perquè el compositor rus, l'autor de Petrushka, L'ocell de foc i La consagració de la primavera, estava treballant en un altre ballet quan el conflicte va esclatar. Es tracta de Les noces, una obra que reflectia tot el ritual de casament a la tradició russa i que inicialment havia de comptar amb una orquestra espectacular de més de 150 membres. I havia començat a treballar l'any 1914, però no es va estrenar fins al 1923 a causa, en gran part, de les dificultats econòmiques que van viure tant la companyia dels ballets russos com el mateix Stravinsky. Finalment, Stravinsky va escriure aquest ballet per veus, percussió i quatre pianos, un planter molt més reduït i que no només facilitava les coses, sinó que connectava millor amb l'esperit de les orquestres de noces en què s'emmirallava. Ens sentim la primera escena, La cambra de la núvia, Les noces de Stravinsky.

La cambra de la núvia era la primera escena del ballet Les noces d'Igor Stravinsky. Es va estrenar el 1923, una fita que la Gran Guerra havia endarrerit de la mateixa manera que va fer-ho amb el segon concert per piano de Sergei Prokofiev, l'obra amb què arribarem al final del nostre recorregut. En aquest cas, Prokofiev l'havia acabat el 1913, però un incendi durant la Revolució Russa va destruir la partitura original. I així, el mateix any 23, en què Stravinsky presentava les seves noces, Prokofiev refeia el seu concert per piano número 2, que s'estrenaria uns mesos més tard. Així sonava el seu segon moviment, Andantino, en la versió en viu de Yuja Wang i la Simfònica Simón Bolívar, dirigida per Gustavo Dudamel.

La contemplació serena de The Lark Ascending i les conseqüències de la Gran Guerra han estat els grans fils conductors avui a Demà serà una cançó. Esperem que l'experiència hagi estat del vostre gust. Avui hem treballat Dani Jiménez al control tècnic i jo mateixa, Maria Montes, davant del micròfon. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins aviat.

música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Fins aquí, música sense paraules. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Una gran història d'amor feta amb música. El 20 d'agost, el baríton André Schoen i el pianista Daniel Heyde tornen a la Schubertíada amb la Vela Magalona de Brahms. Amb la narració de Pere Arquillué, aquesta llegenda medieval pren vida en una vetllada de poesia, emoció i música a la Canònica de Vilabertran. Més informació a schubertiada.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Catalunya.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a l'església de Santa Maria de Vilabertran per sentir un dels concerts de la Schubertíada. La gravació és de Catalunya Música de l'agost del 2025 i ens situa en un concert que formaia part del projecte Lead the Future. Per tant, el que us oferim no és un recital de joves artistes, sinó que és el resultat d'uns dies de treball intensiu amb una gran figura del Lead internacional, en aquest cas Olaf Berr, que és qui va ser el titular d'aquesta acadèmia, el resultat de la qual és el concert que us oferim avui, amb Noelle Drost, soprano, i Jorian Van Ney, piano, i Tobias Luser, baríton, i Maximilian Kromer, piano. Són els dos duos que sentirem durant tot aquest concert, s'aniran alternant i aniran interpretant, entre altres, la música de Gustav Mahler, d'Hugo Wolf, de Benjamin Britten o de Franz Schubert. Tot això des d'aquest enregistrament que comença amb dos músics holandesos, Noelle Drost i Jorian Van Ney. Ells seran els intèrprets primer de la música de Clara Schumann, Ich stand in dunkel träumen, era en un somni obscur, és el Lied opus 13 número 1. Després sentirem música de Gustav Mahler, Erinnerung, record, que forma part del recull Lieder und Gesänge. A continuació sentirem un dels Mörike Lieder d'Hugo Wolf, Die Geister am Mummelsee, els espectres del llac Mummel, i finalment aquest bloc s'acabarà amb música de Benjamin Britten. Sentirem tres de les melodies del cicle de cançons opus 11, On This Island, en aquesta illa, que serà el final de l'actuació de Noelle Drost, soprano, i de Jorian Van Ney, piano. Després els tornarem a sentir, però de moment comencen el concert amb Clara Schumann, Gustav Mahler, Hugo Wolf i Benjamin Britten.

Repertori d'elit i ha participat en diverses acadèmies europees de perfeccionament. La seva presència a Vilabertran formava part del circuit de joves veus internacionals seleccionades per a la formació amb Olaf Berr. I el resultat és aquest recital que us oferim avui, aquest recital que ha començat amb la música de Clara Schumann, Ich stand in Dunkelträumen, era en un somni obscur, és l'opus 13 número 1. Després hem sentit Erinnerung, que forma part dels Lieder und Gesänge de Gustav Mahler. Després hem sentit Hugo Wolf i un dels seus Mörike Lieder, Die Geister am Mummelsee, els espectres del llac Mummel. I finalment, aquest primer apartat s'ha acabat amb tres melodies del cicle de cançons opus 11 de Benjamin Britten, On This Island, en aquesta illa, que ha estat el final de la primera actuació del duo format per Noelle Drost i Jorian Fanny. Els tornarem a sentir, però ara és el torn del baríton Tobias Loser i del pianista Maximilian Kromer. Interpretaran Franz Schubert, un repertori preciós, de Schiffa, el barquer, el Lied Deutsch 536, després Gruppe aus dem Tartarus, grup del Tàrtar, el Lied 583, a continuació de Musenson, el fill de les muses, el Lied Deutsch 764, a continuació sentirem Stimme der Liebe, la veu de l'amor, el Lied Deutsch 412, i per acabar, dos Lieder més, Sehnsucht, anhel, el Lied Deutsch 636 i Im Abendrot, a la posta de sol, el Deutsch 799. És l'ocasió de sentir la veu del baríton Tobias Loser al piano Maximilian Kromer.

Era la veu del jove baríton austríac Tobias Lusser. L'hem sentit interpretant Franz Schubert amb el pianista Maximilian Cromer. Tobias Lusser forma part de la nova generació de cantants dins del món del lied i la crítica que es va publicar després del concert que us oferim avui el va destacar com un dels joves talents participants a l'acadèmia. L'acadèmia amb el professor Olaf Berr, el resultat és el concert que us oferim avui. On ara hi hem sentit el segon duo, el format per Tobias Lusser i Maximilian Cromer, que han interpretat de Aixifa el barquer, el Lied Deutsch 536 de Schubert, després Grup aus dem Tartarus, Grup del Tartar, el Lied Deutsch 583, després hem sentit de Musenson, el fill de les muses, el Lied Deutsch 764 de Schubert, i encara tres lieder més del compositor vienès, Stimme der Liebe, Veu de l'amor, el Lied Deutsch 412, Sehnsucht, Anhel, el Lied Deutsch 636 i finalment Im Abendrot, a la posta de sol, el Deutsch 799. Tot això ens porta encara a més Schubert, però el sentirem amb l'altra veu del concert, amb la de la soprano holandesa Noëlle Drost. Torna amb el pianista Jorian Fanné i ara hi interpretaran dos lieders de Schubert, Auflösung, Dissolució, el Lied Deutsch 807, i Terzwerk, el Gnom, el Lied Deutsch 771. I després arribaran els dos poemes de Louis Aragon de Francis Poulenc. Per tant, Schubert i Poulenc en la veu de Noëlle Drost, soprano, que canta amb el pianista Jorian Fanné.

Aquesta és l'última actuació al concert d'avui de la soprano holandesa Noëlle Drost amb Joris van Ne al piano. Han interpretat Franz Schubert i Francis Poulenc de Schubert Auflösung, Dissolució, el Lied Deutsch 807 i Der Zwerg, el Gnom, el Lied Deutsch 771. Després de Poulenc n'han ofert els dos poemes de Louis Aragon. D'aquesta manera, Noëlle Drost i Jorian van Ne van acabar, com us dèiem, la seva actuació dins del marc de la Schubertiada a Vilabertran. Avui estem sentint el concert de l'acadèmia amb el professor Olaf Berr i aquest és un dels duets que va treballar amb el baríton alemany. L'altre duo és Tobias Lusser i Maximilian Kromer, que ara són els que posaran el punt final al recital d'avui, amb Hugo Wolf i amb Richard Strauss. De Wolf n'interpretaran dos dels Musikerlieder, Auf eine Wanderung, en una caminada, i Antigeliebte, a l'estimada. Després de Richard Strauss en sentirem Heimliche Aufforderung, invitació secreta, Du meines Herzens Krönelein, tu, coroneta del meu cor, i finalment el Lied preciós Ich liebe dich. T'estimo, és l'Opus 37, número 2, amb què Tobias Lusser baríton i Maximilian Kromer piano acomiaden aquest concert d'avui.

0: El recital d'avui s'acaba amb la veu del baríton Tobias Lusser, amb el pianista Maximilian Cromer han interpretat música d'Hugo Wolf i de Richard Strauss. D'Hugo Wolf, dos dels Musikerlieder, Auf eine Wanderung, en una caminada, i Antigeliebte, a l'estimada. Després de Richard Strauss, n'han interpretat Heimliche Aufforderung, invitació secreta, l'opus 27, número 3, després l'opus 21, número 2, Du meines Herzens Krönelein, tu, coroneta del meu cor. I finalment, aquest concert s'ha acabat amb el Lied, opus 37, número 2, Ich liebe dich, t'estimo. Música de Richard Strauss en la veu d'aquest duet format per dos músics austríacs, el baríton Tobias Lusser i el pianista Maximilian Cromer. Són dos dels intèrprets d'aquest concert d'avui que forma part de l'acadèmia amb el professor Olaf Berr. Els altres intèrprets han estat Noelle Drost, soprano, i Jorian Fanné, piano. I tots han fet un repertori preciós amb música de Clara Schumann, de Gustav Mahler, de Benjamin Britten, sobretot Franz Schubert, música també de Francis Poulenc i, finalment, de Richard Strauss, que és com s'ha acabat aquest concert, que és com una finestra privilegiada al futur del Lied europeu, una finestra que s'obre cada any a la Schubertiada de Vilabertran. Aquest concert de l'Acadèmia Olaf Berr forma part del programa Lied the Future, i després de diversos dies de treball intensiu amb un dels grans barítons del nostre temps, en aquest cas el baríton alemany Olaf Berr, els intèrprets seleccionats per la Schubertiada fan un recital on mostren el seu talent. I això és el que us hem ofert avui, amb Noelle Drost, soprano, i Jorian Fanné, piano, i Tobias Lusser, baríton, amb Maximilian Cromer al piano. Són els intèrprets d'aquest recital que va gravar Catalunya Música a l'Església de Santa Maria de Vilabertran l'agost del 2025. És el concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert Johannes Brahms i la Simfonia número 2, opus 73 en versió de l'Orquestra Revolucionària i Romàntica, dirigida per John Eliot Gardiner.

0: Aquesta era la segona sinfonia de Johannes Brahms, l'opus 73 en versió de l'orquestra revolucionària i romàntica de John Elliott Gardiner.
1: Catalunya Música. Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

És la contradansa en la major número 2 de Ludwig van Beethoven que hem sentit interpretada per l'Orquestra Simfònica de Helsingborg, dirigida per Andrew Menzies.

Catalunya Música. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Sentirem Radovan Blatkovic i l'orquestra de cambra anglesa, dirigida per Jeffrey Tate, interpretant el concert per trompa número 3, Kegel 447, de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Hem sentit el concert per trompa número 3, Kegel 447, de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat per Radovan Vlatkovic, trompa, i l'orquestra de cambra anglesa, dirigida per Jeffrey Tate.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, podreu sentir l'orquestra del Festival de Bayreuth en un enregistrament de l'any 1972, que amb Carl Böhm al capdavant ens ofereix l'obertura de l'òpera L'holandès errant de Richard Wagner.

0: Un enregistrament de l'any 1972 amb l'orquestra del Festival de Bayreuth, amb Karl Böhm al capdavant. Ens oferien l'obertura de l'òpera L'holandès errant, de Richard Wagner.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: La nostra selecció continua amb la sonata per violí i piano d'Aaron Copland. Els intèrprets seran Hans Melle, violí, i Horst Gebel, piano.

Hem sentit la sonata per violí i piano d'Aaron Copland, interpretada per Hans Mella, violí, i Horst Gebel, piano.

Tot seguit podrem sentir els dos motets per a cor a 5 veus, opus 29 de Johannes Brahms, en la versió del cor de la ràdio del nord d'Alemanya, sota la direcció de Günther Jena.

0: Fins aquí els dos motets per a cor a cinc veus, opus 29 de Johannes Brahms. En sentíem un enregistrament de l'any 1982 a càrrec del cor de la Ràdio del Nord d'Alemanya, dirigit per Günther Jena.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

Continuarem amb el concert per violí, corda i baix continu en fa major La tardor, Riom 293, del recull Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi. El sentim en la versió del violinista Gerard Claret i l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra.

0: El violinista Gerard Claret i l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra ens interpretaven el concert per violí, corda i baix continu en fa major La tardor, Riom 293, del recull Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Del compositor Jan Sibelius us convidem ara a sentir la Simfonia número 7 en do major, opus 105, una obra composta l'any 1924. Ens acompanya la Filharmonia Orquestra dirigida per Vladimir Ashkenazy.

0: És la sinfonia número 7 en do major, opus 105, de Jan Sibelius. Ens acompanyava la Filharmonia Orquestra, dirigida per Vladimir Ashkenazy.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.

0: Hem sentit la missa Salve Regina de Tomàs Lluís de Victòria en la versió de l'ensemble Plus Ultra, dirigit per Michael Noon.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
1: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música.

0: a Catalunya Música. Cicle Coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
1: Agraïm la vostra atenció a l'hora de començar una nova edició del Cicle Coral de Catalunya Música. Avui, durant la pròxima hora d'emissió, ens acompanyarà la música del compositor alemany de finals del segle XIX i principis del XX, Max Reger, i més concretament de tres obres seves que hem agrupat de manera genèrica sota el títol de Rèquiem, malgrat que cap d'aquestes no es correspon amb un arranjament complet de l'ordinari de la missa romana de difunts. Abans d'entrar en matèria i d'anar més enllà, però, rebeu, com sempre, a aquesta hora, una salutació ben cordial de qui us parla i serà amb vosaltres durant tota aquesta estona, Albert Torrents. A manera d'introducció, recordem que Max Reger, fill d'una família catòlica del sud d'Alemanya, va viure entre els anys 1873 i 1916. Va morir, per tant, amb només 43 anys i va ser contemporani, entre d'altres, dels britànics Edward Elgar i Frederick Delius, i va veure directament de les fonts de Schönberg i Mahler, que va desaparèixer només 5 anys abans que ell mateix. Estem parlant, per tant, de l'època de les partitures voluminoses i les immenses forces simfòniques, i malgrat això, una de les principals característiques de la música de Reger és el contrast entre moments de gran opulència contrapuntística i altres de claredat lineal. Compromès i profundament marcat pel segle XIX, els entesos asseguren que poc hauria canviat el seu estil artístic, encara que hagués viscut més anys.
0: La música coral a Catalunya Música.
1: Avui, com us explicàvem en començar, sentirem tres fragments corals de Max Reger, tots vinculats amb la paraula Rèquiem i escrits als últims anys de la seva vida. Cap a finals del 1913, Reger volia deixar el càrrec de director de l'orquestra de la cort a Meiningen, al servei del duc Jordi II, conegut com el duc del teatre pel seu entusiasme per l'art. Al compositor no li agradava la vida de la cort i estava malalt. A més, el duc va morir i va esclatar la Primera Guerra Mundial. Reger es va establir llavors a Jena, on va entrar en un fructífer període de composició creativa i va escriure, entre altres obres de cambra, diverses peces corals en què va fer incursions profundes en àrees espirituals pròximes a les últimes obres de Beethoven i Brahms. Reger hi va treballar el color tonal sense complexitats polifòniques, va contrastar el quartet solista amb el gran cor de manera gairebé responsorial, va proveure l'orquestra amb tot tipus d'acompanyament instrumental i va posar tots els efectes musicals que li inspiraven les paraules de textos, com, per exemple, la litúrgia del Rèquiem llatí. Sentim a continuació el primer moviment d'aquest Rèquiem llatí opus 145a de Max Reger a càrrec del quartet format per Yoko Kawahara, Marga Höfgen, Hans-Dieter Bader i Nikolaus Hillebrand i el cor i l'orquestra simfònica de la Ràdio d'Hamburg sota la direcció de Roland Bader.

Acabem de sentir el Rèquiem llatí opus 145K de Max Reger a càrrec del quartet format per Yoko Kawahara, Marga Höfgen, Hans-Dieter Bade i Nikolaus Hillebrand i el cor i l'orquestra simfònica de la Ràdio d'Hamburg sota la direcció de Roland Bade. I és que avui, al cicle coral de Catalunya Música, estem repassant la producció de tres obres corals de maduresa de Max Reger relacionades d'una manera o altra amb la missa de difunts. A banda d'aquest moviment introductori i aïllat sobre el text litúrgic del Rèquiem llatí que acabem de sentir, trobem també en el catàleg d'obres de Reger un segon moviment, igualment independent, titulat Dies Irae i escrit molt poc després que aquell, l'any 1914. En aquest segon moviment, que us oferim a continuació, la súplica intensa i desesperada del primer es completa amb visions d'horror i malson que recorden, encara que sigui inconscientment per part del compositor, les imatges il·lustrades pels artistes de l'edat mitjana i que duen a la conclusió lamentable de la falta de poder absolut de l'home. Sentim, doncs, aquest Dies Irae de Max Reger, novament en la versió de Roland Bade al capdavant del cor i l'orquestra simfònica de la Ràdio d'Hamburg i el quartet solista format per Yoko Kawahara, Marga Höfgen, Hans-Dieter Bade i Nikolaus Hillebrand.

0: El cor i l'orquestra simfònica de la Ràdio d'Hamburg, dirigits per Roland Bader, interpretaven el Dies Irae, moviment fragmentari del Rèquiem de Max Reger, en aquesta versió en què també hem sentit les veus solistes de Yoko Kawahara, Marga Höfgen, Hans-Dieter Bader i Nikolaus Hillebrand. Tant aquest fragment aïllat com el que hem sentit anteriorment, el primer moviment del que s'ha anomenat Rèquiem llatí, opus 145a de Max Reger, no es van interpretar fins al 1938, 22 anys després de la desaparició del compositor, a Berlín, a instàncies de Fritz Stein, amic i biògraf de Reger. El motiu d'aquest retard, així com del fet que Reger abandonés de sobte una obra en la qual, segons podem deduir de la seva correspondència, estava treballant amb gran entusiasme, encara ens és desconegut. S'ha suggerit que el seu amic Karl Straube, un dels màxims intèrprets de la música per orgue de Reger, va aconsellar al compositor no seguir endavant amb el projecte després de veure'n les partitures camí de la impremta. Sigui com sigui, els fragments que han sobreviscut de l'obra suggereixen que, probablement, aquest hauria estat un dels últims rèquiems en el sentit litúrgic de la paraula del segle XIX.
1: A Catalunya Música. Cicle coral.
0: Abans d'acabar el nostre programa d'avui, encara us hem de convidar a sentir un últim rèquiem, el conegut com a Rèquiem de Hebbel, i que du el número d'opus 144B en el catàleg d'obres de Max Reger. Ja el 1911, 4 anys abans de la data en què ens trobem, el compositor havia arranjat per cor masculí a capella aquest poema del gran dramaturg alemany Friedrich Hebbel, un text que ara forma la base d'una nova obra per contralt i baríton solista, cor i orquestra. Malgrat que es troba lluny d'una concepció clàssica, l'obra fa una impressió de dignitat continguda. No hi falten els moments emotius, com per exemple una impressionant secció final on diversos himnes de funeral luterans introdueixen l'estructura polifònica. D'aquesta manera, Reger reinterpreta el text original i afegeix una revelació obertament cristiana a un poema en què mancava un déu gratificant i bondadós. El Rèquiem de Hebbel, dedicat per Reger a la memòria dels herois alemanys morts durant la Gran Guerra, es converteix així en una apoteosi de la mort i la vida eterna. Aquest Rèquiem de Hebbel, opus 144B de Max Reger, us l'oferim en la versió que en fan els cors Monteverdi i Sant Miquel i l'Orquestra Filarmònica de l'Estat d'Hamburg, amb Dietrich Fischer-Dieskau com a baríton solista i sota la batuta del director Gerd Albrecht.

0: Era el Rèquiem de Hepburn, opus 144B de Max Reger, interpretat per Gerd Albrecht, al capdavant dels cors Monteverdi i Sant Miquel i l'Orquestra Filarmònica de l'Estat d'Hamburg, amb Dietrich Fischer-Dieskau com a baríton solista. Hi ha una teoria que diu que Max Reger mai no va aconseguir crear la seva última gran obra mestra, ni en el terreny simfònic ni en el vocal, ja que molts documents testimonien les seves innombrables temptatives de crear un oratori o una obra per cor i orquestra de dimensions gegantines en què fongués algunes de les seves obres per orgue i de música de cambra. Algunes veus opinen que el Rèquiem llatí que hem sentit en començar el nostre programa pot ser l'intent més desmoralitzant de crear la gran obra d'art i que, extenuat dels seus esforços amb la gran forma, Reger es va refugiar en el relativament curt Rèquiem de Hepburn que acabem de sentir. Aquesta, en tot cas, va ser l'última obra que va escriure el compositor. El 10 de maig del 1916, incansable, com sempre, Reger va tenir un atac de cor a Leipzig durant una pausa en el camí de retorn d'una gira pels Països Baixos. Va morir l'endemà, amb 43 anys. Al costat del seu llit de mort hi van trobar els esborranys d'un dels motets de l'Opus 138 en què estava treballant i que va resultar profètic, «Der Mensch lebt und besteht nur eine kleine Zeit», és a dir, l'home viu i existeix només un temps breu. Així posem avui el punt i final al cicle coral de Catalunya Música. Gràcies un dia més per haver-nos fet companyia i salutacions cordials, com sempre, de qui us ha parlat, Albert Torrents.
1: A Catalunya Música. Cicle coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: La millor música clàssica i els grans noms de la lírica es troben un estiu més al Festival de Torroella. Sota el lema «L'amor també deixa rastre», combina grans noms de l'escena internacional com la Mahler Chamber Orchestra amb el pianista Daniel Trifonov i el director Daniel Harding i la prestigiosa formació de música renaixentista de Thales Scholars amb noves mirades artístiques. Més informació a festivaldetorroella.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya Música.
3: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
4: Avui us saludem per anar fins a la Catedral de Santa Maria de Tortosa per sentir un dels concerts del Protofest, la cinquena edició, la del 2025, d'un festival de música que omple espais de les Terres de l'Ebre amb la programació de tot de concerts, com per exemple aquest que sentirem avui i en què s'hi posaran en valor les figures poc conegudes de Valero Moreno Polo i Francesc Morera Cots. Són dos compositors de ple segle XVIII que coneixerem d'aquí a res i dels quals en sentirem música marcada per la del gran referent europeu del barroc, Johann Sebastian Bach. Així és com comença aquest concert i així és com començarem a sentir els intèrprets de l'enregistrament que va fer Catalunya Música a Tortosa. La música de Johann Sebastian Bach és la cobre aquest concert d'avui amb un motet que es base, un motet que de fet és una adaptació que Johann Sebastian Bach va fer d'un altre motet atribuït a Johann Kuhnau, que és el seu predecessor a Leipzig. El motet de Kuhnau és Tristis est anima mea, és un motet que Bach va modificar en algun passatge i va afegir l'acompanyament instrumental i, a més, va substituir el text del responsori llatí. És música corprenedora, ja ho veureu. És «Der Gerechte kommt L'home honrat desapareix és el motet que porta el número 1149 al catàleg de Johann Sebastian Bach. La versió és de l'Orfeó Universitari de València que dirigeix Francesc Valldecabres, el sentim amb l'Orquestra de Cambra de Tortosa sota la direcció de José Ricardo Forné. Així, amb Bach comença aquest concert d'avui a Catalunya Música.

El concert d'avui, que porta per títol Mestres de Capella de Tortosa i València, ara de seguida sentirem per què, doncs aquest concert que es va fer a la Catedral de Santa Maria de Tortosa el novembre del 2025 ha començat amb la música de Johann Sebastian Bach, amb aquest motet al catàleg de Bach, el número 1149, una obra que Bach va escriure a partir d'un motet atribuït a Johann Kuhnau, que era el seu predecessor a Leipzig. D'aquest motet, Bach en va fer algunes modificacions i d'aquí aquest de Guerra Reste kommt l'home honrat desapareix, que ha interpretat l'Orfeó Universitari de València amb l'Orquestra de Cambra de Tortosa sota la direcció de José Ricardo Forné. Són intèrprets d'aquest concert d'avui als quals ara s'hi sumarà la soprano Cecília Aymí per a interpretar música de Valero Moreno Polo, que és un mestre de capella de la Catedral de Tortosa. El que sentirem és una obra que ha recuperat recentment el musicòleg David Mateu, que és viola i membre fundador de l'Orquestra de Cambra Tortosina. Aquesta obra és Regina Celi a 5, música de Valero Moreno Polo, que és un músic aragonès nascut a prop de Terol l'any 1714, mestre de capella a Tortosa a partir de l'any 1743. Valero Moreno Polo va morir l'any 1780 i així sona la seva música. Uns 5 minuts de música d'aquest compositor que ens és pràcticament desconegut i del qual avui en sentirem aquest Regina Celi en versió de Cecília Aymí, soprano, i l'Orfeó Universitari de València i l'Orquestra de Cambra de Tortosa que dirigeix José Ricardo Forné.

Música del compositor aragonès nascut a prop de Terol l'any 1714, Valero Moreno Polo. Va morir l'any 1780 i des de l'any 1743 va ser el mestre de capella de la Catedral de Tortosa. Que és on som avui amb aquesta gravació de Catalunya Música del novembre del 2025. Us oferim un dels concerts del festival Protofest en què s'hi va fer la reestrena moderna, diguem-ho així, d'aquesta obra recuperada de l'Arxiu Capitular de Tortosa per David Mateu, viola i membre fundador de l'Orquestra Camp Sentit, la de Cambra de Tortosa, dirigida per Ricardo Forner, l'Hem Sentit amb l'Orfeó Universitari de València, que dirigeix Francesc Valldecabres, i la veu solista era la de la soprano Cecília Aimí. Que ara tornarem a sentir amb Marina Rodríguez Cusí, mezzo-soprano, amb Nerea Benavent, soprano també, i amb el tenor Carlos Arturo Gómez, perquè a continuació n'arribarà més de música desconeguda, música redescoberta i reinterpretada en aquest concert a Tortosa. En aquest cas, música de Francesc Morera Cots, que va néixer l'any 1734 i que va ser mestre de capella de la Catedral de València. Havia nascut a Sant Mateu, al Maestrat, al nord del País Valencià, una població no gaire lluny, a uns 30 quilòmetres, per exemple, de la Sénia, a la comarca del Montsià i al límit amb el País Valencià. Francesc Morera Cots, primer, va treballar a Castelló i des de l'any 1768 a València. Va morir l'any 1793. Per tant, a continuació, la seua música en aquest concert titulat Mestres de Capella de Tortosa i València. És el torn del mestre de capella de la Seu Valenciana. En sentirem el Dixit Dominus a 8 en versió de Cecília Aimí, Marina Rodríguez Cusí, Nerea Benavent i Carlos Arturo Gómez canten amb l'Orquestra de Cambra de Tortosa i l'Orfeó Universitari de València sota la direcció de José Ricardo Forner.

En aquesta part central del concert d'avui, que porta per títol Mestres de Capella de Tortosa i València, i hem sentit música primer de Valero Moreno Polo, mestre de capella de la Catedral de Tortosa a partir de l'any 1743, n'hem sentit un Regina Celli, i ara aquest Dixit Dominus avui era de Francesc Morera Cots, mestre de capella de la Catedral de València, un músic nascut a Sant Mateu, al nord del País Valencià, l'any 1734, un compositor que va morir l'any 1793 i del qual n'hem sentit aquest Dixit Dominus en versió de Cecília Aymí i Nerea Benavent, sopranos, Marina Rodríguez Cusí, mezzosoprano, i Carlos Arturo Gómez, tenor, encantat amb l'Orfeó Universitari de València i l'Orquestra de Cambra de Tortosa sota la direcció de José Ricardo Forné. Tot això en aquest concert en què la música d'aquests dos compositors redescoberts a Tortosa, en aquest concert que forma part del Festival Protofest, doncs aquesta música anava emmarcada per la de Johann Sebastian Bach. Primer, també hem sentit una raresa del seu catàleg, una obra atribuïda a Kuhnau i que ell va refer, el motet número de catàleg 1149. Ara, però, ens n'anem cap a una de les seues quatre misses luteranes, o també anomenades misses brevis, obres litúrgiques en què hi ha només el Kyrie i el Glòria, perquè és com es construïen dins del context luterà. La que sentirem és la missa en fa menor, el número de catàleg 233, en versió de Cecília Aymí, soprano, Marina Rodríguez Cusí, mezzosoprano, i el baríton Ferran Albric. Canten amb l'Orfeó Universitari de València i l'Orquestra de Cambra de Tortosa sota la direcció de José Ricardo Forné. La música de Bach torna al concert d'avui. Sentim la missa en fa menor, número de catàleg 233.

Amb aquesta obra de Johann Sebastian Bach s'havia d'acabar el concert d'avui. Amb aquesta missa luterana o missa brevis en fa menor el número de catàleg 233 que han interpretat Cecília Aymí, soprano, Marina Rodríguez Cusi, mezzosoprano i Ferran Albric, baríton, amb l'Orfeó Universitari de València i l'Orquestra de Cambra de Tortosa sota la direcció de José Ricardo Forner. Forner és clarinetista format a València i a Amsterdam, molt relacionat amb l'Orquestra de Cambra de Tortosa, que és aquesta orquestra que hem sentit avui des de la gravació de Catalunya Música del novembre del 2025, en què també hi ha participat l'Orfeó Universitari de València, que dirigeix Francesc Valldecabres. Ell és format a València i Rotterdam, és director d'aquest Orfeó Valencià i també del conjunt Música Trobada, que és un ensemble de música antiga fundat el 2008. I finalment, l'Orquestra de Cambra de Tortosa és una formació molt destacada de les Terres de l'Ebre, coneguda per la tasca de recuperació d'obres mestres de la Catedral de Tortosa o també d'estrenes contemporànies. Avui li hem sentit interpretar repertori del barroc, música del ple segle XVIII, del compositor mestre de capella de la Catedral de Tortosa, l'aragonès Valero Moreno Polo, i també música del valencià Francesc Morera Cots, mestre de capella de la Catedral de València. Música esplèndida que hem descobert al voltant de la música de Johann Sebastian Bach, que és la que clourà definitivament i fora de programa aquest concert d'avui. Perquè ara el que sentirem és Jesu bleibet meine Freude, és el coral de la cantata número de catàleg 147.

0: Jesu bleibet meine Freude, Jesús és la meua alegria, és el coral de la cantata d'Advent Herz und Mund und Tat und Leben, el número de catàleg 147 de Johann Sebastian Bach. Hem sentit l'Orfeu Universitari de València, que dirigeix Francesc Valldecabres, l'hem sentit amb l'Orquestra de Cambra de Tortosa, sota la direcció de José Ricardo Forner. Des d'aquest concert que portava per títol Mestres de Capella de Tortosa i València, hem sentit música de Valero Moreno Polo i de Francesc Morera Cots, aragonès i valencià, l'un mestre de capella de la Catedral de Tortosa, l'altre de la Catedral de València, tot això a ple segle XVIII, el segle en què va viure durant la primera meitat Johann Sebastian Bach, que ha estat l'altre autor del concert. N'hem sentit el motet número de catàleg 1149, una obra feta a partir d'un motet atribuït a Johann en Kuhnau. Després hem sentit una de les misses luteranes de Bach, la missa en fa menor, el número de catàleg 233 i finalment el concert s'acaba fora de programa amb aquest coral preciós de Johann Sebastian Bach. El punt final al concert que es va fer a la Catedral de Santa Maria de Tortosa el novembre del 2025, un dels concerts del festival Protofest, un festival que, com us dèiem, omple de música les Terres de l'Ebre amb la seva programació i també amb masterclasses d'interpretació a càrrec d'artistes de prestigi nacional i internacional. Tot això pel que fa al que envolta aquest concert d'avui, gravació de Catalunya Música, i que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert de moment, Clara Schumann i el trio amb piano en sol menor opus 17, que interpreten Sriken Kristik, violí, Stephen Hack, violoncel, i Michaela Gelius, piano.

Aquest era el trio amb piano en sol menor opus 17 de Clara Schumann en versió d'Sricken Christik, violí, Stephen Hack, violoncel i Michael Agelius, piano. Tot això abans que us proposem ara de retrocedir fins a l'època del barroc. Ens n'anem cap a França per trobar Charpentier i el seu miserere dels jesuïtes que ara hi interpreta el cor de cambra de Namur amb la Fenice que dirigeix Jean Tuberie.

0: Música de Marc-Antoine Charpentier, era el Miserere dels jesuïtes, en versió del cor de cambra de Namur i La Fenice, sota la direcció de Jean Tuberi.
1: Catalunya Música.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
3: La Franz Schubert Filharmonia presenta la temporada 2026-27 al Palau de la Música Catalana, amb artistes com Anna Fedorova, Juliana Abdeyeva, Marc Padmore, Paul Lluís, Stefan Dor i Clara Yumi Khan, i obres com el Requiem de Mozart, Winterreise de Schubert, les quatre estacions de Vivaldi i la Simfonia del Nou Món de Dvořák. Més informació a franzschubertfil.com. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. A Catalunya Música.

Catalunya Música. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

De la música incidental que Edvard Grieg va escriure per al Peer Gynt de Henrik Ibsen, en sentirem ara mateix la primera suite de concert. És l'opus 46 de Grieg i la interpreta l'Orquestra Filarmònica d'Oslo, dirigida per S.P.K. Salonen.

0: Aquesta era la primera de les suites orquestrals de la música incidental per al Peer Gynt, música d'Edvard Grieg escrita per acompanyar el text teatral de Henrik Ibsen. Sentíem la música de Grieg, interpretada per l'Orquestra Filarmònica d'Oslo, dirigida per S.P.K. Salonen.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.
0: L'obra que us convidem a sentir tot seguit a la sintonia de Catalunya Música és la Simfonia Burlesca en sol major de Leopold Mozart. L'orquestra barroca L'Orfeo, dirigida per Michi Gaik, n'interpreta aquesta versió.

0: Catalunya Música.
1: Sou a la Sintonia de Catalunya Música, que avui continua la seva programació amb la gran fuga en si bemoll major, opus 133, de Ludwig van Beethoven. Avui la sentirem en la versió orquestral de Michael Gillen, que ell mateix dirigeix al capdavant de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Sud-oest d'Alemanya.

0: Aquesta era la gran fuga de Ludwig van Beethoven, escrita en la tonalitat de si bemoll major i catalogada com a opus 133. En sentíem avui la versió orquestral de Mikhail Gillan. El compositor i director d'orquestra Mikhail Gillan dirigia justament aquesta versió que interpretava l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Sud-oest d'Alemanya.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
0: I ara sentirem una suite pianística de Claude Debussy, la seva suite bergamasca, que interpreta en aquesta versió el pianista Zoltán Coxis.

El concert per a trompa i orquestra número 1, en mi bemoll major, opus 11, que sentirem a continuació, és de Richard Strauss. És una obra que Strauss va dedicar al seu pare i que avui sentirem en la versió de la trompista Mary Louise Neuneha i l'Orquestra Simfònica de Bamberg, dirigida per Ingo Metzmacher.

0: Hem sentit el concert per a trompa i orquestra número 1 en mi bemoll major, que és l'opus 11 de Richard Strauss, en la versió de la trompista Mary Louise Neuneha i de l'Orquestra Simfònica de Bamberg, dirigits per Ingo Metzmacher.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

0: Música de mitjans del segle XVIII era la Introduzione teatrale per a conjunt instrumental en re major de Pietro Antonio Locatelli, interpretada per Elizabeth Wolfish i els Rieglen Baroque Players.
1: Catalunya Música.

L'obra que tot seguit us proposem de sentir a Catalunya Música és la suite per a dos pianos número 2, opus 17, de Sergei Rachmaninov. La sentirem en la versió de les pianistes Marta Argerich i Gabriela Montero.

0: Les pianistes Marta Argerich i Gabriela Montero interpretaven la versió que ara sentíem de la suite per a dos pianos número 2, opus 17, de Sergei Rachmaninov.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
0: La programació de Catalunya Música continua avui amb l'ària i recitatiu de l'acte segon de l'òpera La Finta Jardiniera de Mozart, que comença amb les paraules Crudelli Odio. La sentirem amb la soprano Sophie Karthauser i l'orquestra barroca de Friburg, dirigits per René Jacobs.

0: Crudel i odio, dove són? Són les paraules amb les que comencen l'ària i el recitatiu de l'acte segon de l'òpera La finta jardiniera de Wolfgang Amadeus Mozart, òpera Kegel 196, de la qual en sentíem aquest fragment en la versió de la soprano Sophie Karthauser i de l'Orquestra Barroca de Friburg, dirigits per René Jacobs.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Continuem endavant la programació de Catalunya Música, ara amb un dels concerts de Brandenburg de Johann Sebastian Bach. Sentim el número 5 en re major, catalogat amb el número 1050, a càrrec de Marc Antaí, Traverso, Fabio Biondi, violí, i Pierre Antaí, clavecí, amb el concert de Nación que dirigeix Jordi Savall.

És el concert de Brandenburg número 5 en re major, número de catàleg 1050 de Johann Sebastian Bach. N'hem sentit la versió de Marc Antaí, Traverso, Fabio Biondi, violí, Pierre Antaí, clavecí i el conjunt Le Concert de Nation, que dirigeix Jordi Savall.

0: Catalunya Música.
1: La pianista Alicia de la Rocha interpreta de tot seguit la sonata per a piano en re major Kegel 311 de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Aquesta que sentíem és la sonata per a piano en re major Kehel 311 de Wolfgang Amadeus Mozart i us l'oferíem interpretada per la pianista Alicia de la Rocha.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Continuem endavant la nostra programació per sentir el concert per a violí i orquestra en re menor de Robert Schumann en la versió de Gidon Kremer, violí i la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Riccardo Muti.

Fins aquí el concert per a violí i orquestra en re menor que Robert Schumann va compondre l'any 1853 i que va dedicar al violinista Joseph Joachim. Sentíem Gidon Kremer violí i la Filharmonia Orchestra sota la direcció de Riccardo Muti.

0: Catalunya Música.
1: La programació de Catalunya Música continua avui amb l'audició del sextet de corda número 2 en sol major, l'opus 36 de Johannes Brahms. Sentirem la versió que en fan els violins Isabelle Faust i Julia Maria Kretz, a les violes Stefan Fallan i Pauline Saxe i els violoncels Christoph Richter i Xenia Jankovic.

Fins aquí el sextet de corda número 2 en sol major opus 36 de Johannes Brahms en la versió que en feien Isabelle Faust i Julia Maria Kretz als violins, Stephen Falland i Pauline Saxe a les violes i Christoph Richter i Xenia Jankovic als violoncels.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Del compositor flamenc Johann Doig sentirem el llibre segon del cicle de motets Cançons Sacres en honor a Thomas Tallis, el seu opus 26. Ens acompanya el cor de la Ràdio de Flandes, dirigit pel mateix Johann Doig.